0: 死呗。
1: 758-494-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584-7584
0: Sorry. 10 for 33, copy, Kaiserslauf 758, 494 Adam, 2nd Street, Item A, 23-24, 40, go ahead.
1: Frank 954473, Frank 954473, female advisor, she was pulled over earlier.